0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Nauja, 93.1.
2: Quan no et quedis a misèria, a la bèstia per fer-nos mal, ni la mala pell que t'aguanta quan ens embrutes els camps, quan se t'estronqui la ràbia amb què has mort els olivars, les vinyes i les pinedes que enverdien els rodals, s'acabarà la misèria de voler-ho vendre tot, de guanyar diners com sigui, tot per fer com si no fos, que venim d'altres misèries, per tu sí però per mi no, temps d'anxoves i arengades, de rondalles i cançons. Tornarem a tenir barques, enamorarem de nou tots els que vinguin a veure'ns, que vindran en so d'amor, floriran davant les cases i tot l'any faran olor, crispins i roses gitanes, pensaments de tots.

Quan ja no et quedin urpes per esgarrapar la mar ni per fer malbé la terra que els teus fills no heretaran, ai, el bocí que ens en queda i que ara vols esgarrar per aquest joc de pilota que saps prou que ens ve molt gran. Llauraràs les vinyes mortes que has sembrades de grisó, com ja Déu, com els teus pares, llauraràs de sol a sol perquè torni a cada casa una mica de consol. Quatre figues seran massa per

I quan pares de vomitar-nos, mala bèstia, la teva gró, ai, la mala pell que t'aguanta tanta ràbia i tan mal cor, ens espera una feinada, però per tu hi haurà el pitjor. Mai no és tard, va més que hi pensis i en repensis la cançó.

blava, blava, si el ponent besava l'aigua, l'aigua. Rosa verda malva, quan ja el sol no escalfa, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Fosca, fosca, fosca,

0: Ràdio Arrels.
1: A Oceja, 93.1.
2: Un gos persegueix un gat fins que el gat li planta cara. Cai, cai, cai, el gos se'n va amb la cua entre les cames.

si tu saps on poden ser, si tu saps on poden ser aquells matins de primavera, 3 de la nit pel cant d'un gall, rics del perfum d'un oliver i del renyar d'un cavall, si tu saps on poden ser.

0: A Ràdio Arenys, a Salses, 95.
1: Ai, que m'emocionen.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Apunta ja 95.
3: L'estiu 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.

Tinc un cor i el cor un racó reservat per a tu. Duc un tamboret per al duc perquè hi segui Sant Josep.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels. A Vives, 88.2.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Esperem que passeu un bon dissabte amb Ràdio Arrels.

0: primera victòria de la temporada contra el Castres a casa. I enguany tindrem cada setmana uns comentaris de l'USAP que ens els portarà el Geroni Vidal. Geroni, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com deia, comencem que amb la temporada ja començada, però amb la primera victòria, no?
1: Sí, sí, això era fantàstic, perquè estem contents, perquè la veritat és que volíem pas tornar a viure el que se va passar l'any passat. I perquè, si no, començar un poc aquest episodi, fer els reputegaires i tot això, francament, no. Doncs a l'estadi hi havia ple de gent, una gran voluntat, i una esperança del públic. Doncs era ple com un ou i això era molt agradable.
0: La victòria contra el Castres a 43-29, deies que trenca una mica amb aquests dimonis de l'any passat, però ens podem animar gaire per la temporada o tampoc ens hem de fer moltes il·lusions?
1: I cal anar a poc, me sembla que efectivament l'any passat per arribar a tenir el mateix total vam haver d'esperar fins a Nadal, quasiment. Enguany, si espiem un poc la cosa, veiem que hi ha dos equips que no han pogut encara guanyar i que es quedin així. Tres altres que guanyen tot i nosaltres aquí al mig un poc amb un punt a París, quatre de la victòria l'altre dia. Estem contents perquè és un bon començament i doncs això dona... Jo vaig parlar un poc amb els amics, amb els companys i tothom me diu la mateixa cosa, me va dir la mateixa cosa. Estem contents i ens donen una confiança dins d'aquell joc, la manera de jugar i tot això. I em sembla que hi cal anar a poc, però la cosa vindrà segurament.
0: Geroni Vidal, cada setmana ens voldràs parlar del rugbi, no només de la part, diríem, més esportiva, sinó també de la part social que hi ha al voltant del rugbi, en aquest cas de l'USAP. I avui ens vols parlar una mica d'aquesta preparació, aquesta prèvia als grans partits, o als partits a casa, diríem. Què ens vols explicar d'aquí?
1: Bé, sí, és això, és a dir que com els jugaires se preparen, nosaltres també tenim una preparació que sigui amb els amics, amb els companys, tota la setmana hi ha la cosa que comença, la pressió finalment, que comença a venir, que comença a muntar, perquè és una reunió. És una reunió on s'hi va amb molt de ple, hi havia el cel, els colors, el groc, el roig, les senyeres i tot això. Bé, doncs aquesta preparació ve. I la segona cosa, bé, que com que anem a parlar i discutir, bé, efectivament, hi podem pas anar sense saber les coses. Doncs ens hem de documentar, cal llegir els diaris i tot això, perquè cal saber de què van les coses, quina composició, i tu aquesta estratègia que em penses, aquell joc a mi no m'agrada pas, bon, ple de coses com això, que hi ha ple de discussions, i un debat molt, molt, molt gran en aquest moment, i és ple de gent que veure que hi ha... tornem, és una reentrada amb 14.000 persones i això és magnífic. Doncs realment hi ha un ritual de preparació que se posa en plaça el dia mateix, un poc abans, i fa part de, m'imagini, fa part de la meitat de les discussions de les persones que hi van, segurament, durant de la setmana.
0: I cal anar una mica amb els deures fets per saber què ha passat a tota la lliga, gairebé, no?
1: Quasiment, doncs és completament això, perquè és un plaer també de discutir d'una cosa que ens agrada a tots. Ens agrada de parlar, per exemple, de la USAP, però també del rugbi, i com a aficionat i com a gent que sempre hi va anar tot això, la gent s'interessa molt a el que se passa i tenen aquesta voluntat i de veure un poc les composicions, perquè la gent venen a tot arreu. És l'ocasió de veure companys que no veus durant de l'estiu, durant del mes de juny, i ara ens tornem a veure, doncs tothom és content.
0: Aquest cap de setmana toca un rival, és el Montpellier, a prop, però és un rival dur, no?
1: Sí, sí. A nivell de... Allò, cal dir una cosa, pot ser que a nivell de rival, a nivell del públic, no poden rivalitzar. Començarem amb això, encara que hi hagi uns aficionats molt, molt segurament que tenen tant com nosaltres. Me vull dir que a nivell del nombre, a nivell de tot això, el tenen pas. Montpellier és un desplaçament complicat. Ja si mirem el que se va passar l'any passat, acaben segon a nivell de la final, que perden contra Tolosa. Són musolluts, són... tenen davanters que són sòlids i tot això, doncs serà complicat. A més, se van estropassar durant el primer partit a casa, contra Pau. Bé, efectivament, Pau és una màquina enguany. És a dir que és una màquina que despassa tothom, és una desruta per a tots els equips que se presenten davant d'ells. Doncs és una cosa complicada. A més, pot ser que pagarem tots els esforços fets fins ara i que cal preparar també, se cal preparar també a la vinguda d'aquí poc de l'equip de Bordeu, que segurament vindrà amb tota la energia, perquè acaben ells també de viure un diumenge un poc fins de fet són un poc malalt, mig malalts, masegats un poc amb la derrota de segurament de Tolosa.
0: Doncs un desplaçament complicat per la part esportiva, però que hi anirà moltíssims catalans des de Perpinyà.
1: Sí, sí, això segurament és una veritable transhumància, perquè aquí hi haurà 2.000 persones sense cap problema i encara arriba a l'inici d'any, perquè jo pensi que si havia estat al final d'any hagués estat diferent. Bé, doncs esperem, bé, el temps serà bo, segurament, perquè bo, sempre fa bo, de tota manera. I doncs arribarem en un moment on efectivament tota la gent se desplaçaran, perquè és el més a prop, quasiment. Doncs hi ha una voluntat de fer aquest desplaçament, l'esperança d'aquest inici, de començament de temporada, que ens donen un poc d'esperança, veure un poc la confiança, de veure també com aquest equip se podrà confrontar al que se fa de més bé a nivell d'aquest top 14.
0: Doncs esperarem aquest dissabte per veure com acaba aquest enfrontament entre el Montpeller i l'USAP, com dèiem, un de complicat però a prop de casa. Geroni Vidal, fins la setmana que ve, moltes gràcies.
1: Gràcies, adiu.
2: Radio Arels, en FIAC 95. Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Orellà, 95.5.
4: Yes, I loved you in the morning. Our kisses deep and warm. Your head upon the pillow.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Com cada mes contactem amb el director de la revista Descobrir perquè ens faci 5 cèntims del contingut del número del mes. Bon dia, Joan Morales.
2: Molt bon dia.
1: A la portada del setembre veig que evoqueu l'escriptor i periodista també, Josep Maria Espinàs. Què fem? Turisme i literatura o literatura i turisme?
2: En aquest cas podria ser una mica indistint, tot i que, bé, bàsicament el que nosaltres hem fet aquesta vegada és agafant-nos al mític viatge a peu pel Priorat de Josep Maria Espinàs, que ell va fer l'any 1957, per tant estem ben bé a les portes del 70è aniversari, doncs el que hem fet és bàsicament resseguir el seu itinerari per la comarca i intentar veure com ha canviat el priorat en aquests 70 anys, perquè el priorat que es va trobar en Josep Maria Espinàs, evidentment, doncs va ser un priorat encara ben instal·lat a la postguerra, en un moment amb un despoblament sever, en un moment en què fins i tot l'activitat vitivinícola ja va de baixa, i ara ens trobem doncs amb un priorat, amb una activitat vitivinícola que no només és exuberant, podríem dir, no? Que no només té molts i molts exemples de bones pràctiques, sinó que fins i tot ha acabat sent una referència internacional, no? Tot i així, doncs, ens trobem també amb uns pobles amb unes realitats molt diferents i, paradoxalment, també doncs, algunes de les problemàtiques que es va trobar en Josep Maria Espinàs fa 70 anys, doncs, ara continuen sent-hi, no? Però, en qualsevol cas, el que és evident és que doncs fem una proposta als nostres lectors doncs, perquè caminin pel priorat, que utilitzin doncs, aquests itineraris senyalitzats que no hi eren a l'època de l'Espinàs. L'Espinàs va fer bàsicament el seu trajecte en el seu moment per carretera, però no eren tampoc les carreteres d'avui en dia, ni hi havia el trànsit que hi havia avui en dia. Bàsicament, ell es trobava doncs, carros, es trobava cavalls, es trobava ases, de tant en tant algun vehicle, però bàsicament era un priorat eminentment rural. A més, ell ho va fer també justament en aquesta època, en època de barema. I nosaltres ens hem trobat doncs, un priorat amb molta més infraestructura, òbviament. Ens hem trobat amb un priorat, diguéssim, que des del punt de vista turístic té moltes coses a oferir, que no era el cas de fa 70 anys. De fet, Pinàs explica molt bé com està a punt de deixar d'abandonar el viatge ben bé al principi de començar-lo perquè és incapaç de trobar una fonda als Guiamets on poder menjar i on poder allotjar-s'hi, no? I bé, doncs tot aquest tipus de curiositats el resseguim amb tres reportatges que ens han fet tres persones de la comarca, Antoni Orensanz, periodista i escriptor, la Júlia Viejobueno, que és pagesa però que també és escriptora i autora d'un llibre tot just fa un any i mig, dos anys, que es deia Quedar-se al tros, que és una absoluta delícia, i amb en Rafael López Mundé, geògraf i fotògraf, també gran coneixedor de la comarca, doncs que cadascun d'ells ha fet un tram d'aquest viatge de l'Espinàs a peu pel Priorat amb il·lustracions fotogràfiques del fotògraf també de la comarca Joan Capdevila, que li acaben de donar, diguéssim, tots aquesta mirada absolutament deliciosa a la comarca que fa que tot plegat acabi esdevenint doncs, una grandíssima proposta en si mateix per conèixer i redescobrir el Priorat més interessant. Bé, una de les coses que també es comenta en el reportatge i que l'editora Isabel Martí de La Campana, que va ser una persona que va col·laborar amb en Josep Maria Espinàs durant molts i molts anys, proposa precisament és que troba a faltar que es faci com més referència, no? que es reivindiqui més el paper que va tenir l'Espinàs, perquè l'Espinàs no només va fer a peu pel Priorat, va fer, vaja, si no vaig errat, desenes, no? de llibres a peu per diverses zones del país, i és una de les persones que juntament, doncs, per exemple, amb un Joan Coromines o amb un Josep Pla o amb un fins i tot mossèn Cinto Verdaguer, doncs va fixar molt la idea del paisatge i del país que tenim, no? I en canvi, doncs, Josep Maria Espinàs és una persona que és molt poc visible, diguéssim, sobre el terreny. També en el Priorat costa molt de trobar aquesta petjada de l'Espinàs. I la Isabel Martí proposa precisament la idea de que es puguin fer uns bancs en diversos punts de la comarca com a miradors, no?, d'aquest país, i ho proposa en el seu article. Per tant, és també una reivindicació de la feina d'en Josep Maria Espinàs i d'aquesta mirada que ell va tenir. I, bueno, tot i així, nosaltres sí que intentem donar tota la informació pràctica també perquè la gent que vulgui venir aquí al Priorat doncs tingui, en aquest cas sí, doncs, tots els itineraris ja senyalitzats, amb la distància, amb la durada, amb els desnivells, les dificultats. Per tant, sí que nosaltres hem fet aquesta feina perquè el lector pugui fer realment a peu aquest viatge pel Priorat, seguint més o menys les passes d'en Josep Maria Espinàs.
1: Veig que dediqueu també un llarg reportatge a la ciutat d'Ontinyent, al País Valencià. Amb un nom així no hi deuen faltar rastres de cultura mora, no?
2: Bé, no. De fet, com sabeu, el País Valencià, gairebé a tota la seva geografia, doncs el passat relacionat amb tota la dominació sarraïna és molt present. També a la zona d'Ontinyent i a la Vall d'Albaida, Ontinyent és la capital de la comarca de la Vall d'Albaida, i això es nota sobretot en tota la zona agrícola que envolta el poble. Aquests paisatges agrícoles, doncs, en bona part veuen sobretot tot el tema dels regadius, deuen en bona part, doncs, de tota aquesta herència sarraïna que va ser d'alguna manera la que va en el seu moment establir tota aquesta fecunditat agrícola, no? En aquest cas estem parlant, doncs, d'una comarca i d'un poble, d'una ciutat que està travessada pel riu Clariano, i estem parlant, doncs, d'una població amb carrerons medievals, amb el so de les campanes, que és absolutament omnipresent. De fet, és un dels pobles del País Valencià on aquesta tradició campanera també, doncs, ens ha arribat més viva, i no deu ser pas per casualitat, doncs, que el campanar d'Ontinyent és el més alt de tot el País Valencià, no? Fem, doncs, en aquest reportatge un recorregut per aquesta vila, ens descobreix les muralles integrades entre habitatges del poble, ens descobreix antics refugis de la Guerra Civil, ens descobreix també, per exemple, doncs, tota aquesta cuina d'interior tradicional que, doncs, en Tinyent té també, doncs, molta presència, com no pot ser d'altra manera a les comarques del sud, doncs hi ha molta part, doncs, de gastronomia vinculada a la rebosteria, no? Hi ha molt de dolç, però hi ha també molta d'embotit, hi ha plats contundents com l'arròs al forn, esmorzars de forquilla, i després també hi ha també tota la zona més, les zones o les àrees més naturals, i especialment d'una manera molt, molt manifesta, el Pou Clar és un autèntic refugi natural que es pot resseguir seguint la senda de l'Alba al costat del riu Clariano, i que és un indret on l'aigua ha anat modelant tolls transparents de tons turquesa que conformen uns paratges fluvials preciosos i que nosaltres, doncs, aquí també en recomanem la visita. Ontinyent té molts altres atractius, té, per exemple, doncs, el Pont Vell, de factura medieval, té, per exemple, un poble, una ciutat, diguéssim, amb un passat vinculat a la indústria tèxtil molt marcat, perquè, doncs, en ser també una zona amb aigua, doncs, aquests molins van aconseguir, doncs, que fos una ciutat on el món tèxtil va tenir molta presència. I ben a prop d'Ontinyent, doncs, tenim la Bastida de les Alcusses, que és un jaciment ibèric importantíssim de la comarca, o la mateixa Ruta dels Molins que us comentava ara, que, diguéssim, doncs, també fa especialment interessant la visita en aquesta zona de la Vall d'Albaida.
1: Més a prop de nosaltres, a la Selva, i més precisament a les Guilleries, nos proposeu passar un cap de setmana a Sant Hilari Sacalm. Llavors, això vol dir que després de seguir les petjades de l'Espinàs, ara cerquem rastres del Serrallonga?
2: Doncs vas ben encaminat. Efectivament, en Serrallonga és probablement el personatge vinculat a Sant Hilari i a les Guilleries més conegut que tenim, no? I algunes de les propostes de passar aquest cap de setmana a Sant Hilari tenen a veure amb la descoberta de l'antic bandoler, dels racons de l'antic bandoler, però a Sant Hilari Sacalm doncs hi ha el balneari de la Font Vella, hi ha el Museu de les Guilleries, és una zona, diguéssim, amb una quantitat també de, diguéssim, d'atractius vinculats al bosc molt interessants. I, per tant, doncs, és una proposta per descobrir un racó, diguéssim, de vida rural enmig de les guilleries molt interessant i amb l'aigua com a gran element conductor que ara, diguéssim, a les portes de la tardor doncs, també ho fa especialment interessant. A més, com a bona zona de bosc, doncs, és una zona també on tenim la possibilitat de gaudir ben aviat d'aquests colors tardorencs, castanyedes, algunes, rouredes i altres tipus d'arbres que ara en aquesta època de l'any doncs, agafen aquestes tonalitats i aquests colors. I, per tant, la proposta per gaudir plenament de la tardor al bell mig de les Guilleries.
1: Molt bé. Joan, voldries destacar un altre article?
2: Bé, com a gran contingut, diguéssim, d'aquest número, m'agradaria acabar destacant també doncs, el de... Nosaltres en diem Artistes amb Tractor, que és un projecte d'una fotògrafa que es diu Sara Boldú, que durant uns quants anys doncs, ha retratat des de l'aire alguns dels paisatges agrícoles més imponents del país. I és així que podem fer també doncs, una visita a bona part de Catalunya doncs, veient doncs, aquests conreus, aquests paisatges plegats d'oliveres, els paisatges de l'arròs del Delta de l'Ebre, paisatges de vinya, paisatges de fruiters, no? Singularment els presseguers que agafen aquella coloració en rosa a inicis de primavera, però que al llarg de l'any doncs, té colors també molt diferents, o paisatges vinculats a l'activitat de cereals o a l'alfals. No? Per tant, d'alguna manera, doncs, és una manera diferent de veure també el país i de gaudir d'aquests paisatges del país i, sobretot, també doncs, una reivindicació de l'activitat de la pagesia, que no és només imprescindible per a la nostra alimentació diària, sinó que alhora també, com queda ben palès en aquest reportatge, és el principal responsable de que els nostres paisatges continuïn tenint doncs, aquesta qualitat i aquesta bellesa que els caracteritza.
1: Molt bé, un homenatge a la fotografia i al treball agrícola. Moltes gràcies, Joan Morales, director de la revista Descobrir. Ens retrobem el mes que ve?
2: Sí, moltes gràcies a vosaltres i ja us ho avanço, mes que ve ens anem cap a la Vall d'Aran.
1: Ah, molt bé, molt bé, els nostres veïns. Bé, fins aviat, doncs.
2: Molt bé, perfecte.
1: Adéu, adéu, adéu.
3: Radio Arers, a Elna, 95.

Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: L'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Esperem que passeu un bon dissabte amb Ràdio Arrels.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià, en companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià. En aquesta sèrie amb el director de la Casa Macià,

0: Lluís Puig, exconseller de la Generalitat. Seguim parlant dels fets de Prats de Molló. Els fets de Prats de Molló s'acaben per la detenció a Prats de Molló de Francesc Macià, però també d'altres llocs, d'altres implicats, i anem cap al judici a París i retrobem Lluís Puig per parlar d'aquest judici, del que passa a París. Lluís Puig, bon dia.
1: Molt bon dia. Important judici, eh? Ja en el moment de la detenció, el novembre del 26, de 1926, només com una referència, el complot català, que se li deia a la premsa, va ser portada, per exemple, a l'Independent, el diari encara actual, durant 10 dies. O sigui, la notícia de la detenció va ser notícia durant 10 dies. Però va ser notícia en primera pàgina, en portada.
0: Sí, portada.
1: En el moment que ja es fan les declaracions davant del jutge i s'anuncia les dates del judici, torna a ser portada 3 o 4 dies. I parlo només de l'Independent. I en el moment del judici és portada un grapat de dies també en portada a la premsa. No de l'Independent solament, sinó de tota la premsa internacional. Pensem que a París hi havia periodistes i fotoperiodistes de tot el món enviats a París que segueixen la notícia amb una especial dedicació. Quan passa aquest judici? Doncs durant 3 dies. El 20, 21 i 22 de gener del 1927, a la sala correccional del Tribunal Civil de la Sena, a París, aquella vintena que finalment van només a judici, els foren defensats per un equip molt important d'advocats, defensors, capitanejats, liderat per un famós advocat francès que es deia Henri Torres, junt amb Alexandre Sebaes, Pierre Gabriel, Pierre Cot, Pierre Lebel, en fi, un equip d'advocats importantíssim pel fet que s'ho mereixia, no? En aquest judici, en Macià, amb el seu tarannà, demanen al jutge de parlar, el jutge li dona la paraula i ell es declara únic responsable. I en allà, a peu dret, fa una declaració de principis en nom de tots, basada en els principis d'independència, de democràcia i revolució. Això, aquesta declaració, va fer un ressò importantíssim, eh? D'aquell, tothom el veia, hi ha un senyor gran, es declarés únic responsable. I això va fer que la figura de Francesc Macià assolís un lideratge a nivell de cara a tot el món importantíssim, eh? Finalment, en el judici, són condemnats a 2 mesos de presó i 100 francs de multa. Per un aixecament armat no està malament. Diguem-ne que es va donar per suposat que, com que ja havien estat un temps detinguts aquí a Perpinyà, tot i que Macià i l'estat major estaven a l'hotel de France detinguts, eh?
0: Sí.
1: Els soldats estaven a la caserna de Perpinyà, però ells estaven a l'hotel de France. 2 mesos de presó i 100 francs de multa i ja es dona per condonat, i l'únic que els hi demanen, els expulsen a Bèlgica, on segueixen el seu exili. Què se passa a Bèlgica? Doncs mira, d'entre altres coses, a Bèlgica ajuden a crear el Casal Català de Brussel·les, que encara es viu avui en dia.
0: Que encara es viu.
1: O sigui que, per tant, fins i tot amb aquests temps i amb aquests problemes, ajuden a crear el Casal Català de Brussel·les. Des de Brussel·les no queden exiliats amagats a la sombra i sense dir res. Segueixen treballant. En Macià els diu als seus homes: d'aquesta aparent derrota em pot arribar una victòria. I continuen treballant. Continuen treballant. Un dels episodis més famosos, potser, o importants, és el viatge que fa a Amèrica. Viatja per diversos països. Fins i tot hi ha una part d'història simpàtica que de l'Uruguai a Argentina travessen amb una barca amb rems tot el Riu de Plata per passar de l'Uruguai a Argentina. En fi, amb tot aquest viatge a Amèrica, on tenia ja tots aquests grups de suport d'orfeons, casals catalans, que ja havien ajudat molt amb els emprèstits, acaben en un moment del viatge a Cuba. I què se passa a Cuba? Doncs un fet importantíssim. El 1928, el 2 d'octubre del 1928, tot això més amb autoritzacions de Bèlgica per sortir del país, eh? S'escriu i s'aprova la Constitució Provisional de la República Catalana.
0: A Cuba.
1: A Cuba. Es coneix com la Constitució de l'Havana.
0: De l'Havana.
1: Aprovada, com et deia, el 2 d'octubre. Aquesta Constitució la creen una assemblea una assemblea constituent del separatisme català, que el redactor, d'una forma personal, va ser Josep Conangle i Fontanilles. Què deia aquesta Constitució del 1928? Atenció, que no estem parlant del 2028, eh? Definia Catalunya com una república independent, democràtica, representativa i basada en els principis de la democràcia liberal. Establia ja el vot universal i secret, l'elecció indirecta del cap d'estat, un parlament unicambral, abolia les províncies i instaurava els consells comarcals com a divisió administrativa, separava l'església i l'estat i estructurava les forces armades en exèrcit i sometent. El sometent del poble, l'exèrcit, diguem-ne, estament militar. També establia aquesta Constitució que tant per ser elector com elegible era imprescindible parlar i escriure en català. Important, eh? I declarava que el català era l'única llengua oficial i establia l'obligatorietat de fer desaparèixer tot vestigi públic del període de domini espanyol. Entre altres coses, prohibia els toros i la boxa.
0: Parlem del 1928.
1: Exactament. També, important, eh? Atorgava la igualtat de sexes davant la llei. No reconeixia els títols nobiliaris i comprenia un programa mínim socialista a favor de les classes treballadores. I també introduïa la possibilitat de formar una confederació amb Espanya o Portugal que es renés renovant cada 6 anys, però que sempre reservés a Catalunya la representació diplomàtica pròpia. Per tant, sense ser un analista jurídic, podem dir que era una Constitució avançada, progressista, buscant la paritat de gènere i la defensa del català, etc, etc, etc. Per tant, un document importantíssim que el 2028 celebrarà els 100 anys també. Seguim endavant. Tot aquest procés que hem anat explicant, evidentment, no fa altra cosa que incrementar la popularitat del que ja, quan era diputat a les Corts,
0: de l'avi,
1: guanyava de l'avi Macià.
0: I ara de l'avi.
1: Exactament, ja era l'avi Macià. I l'únic que feia era créixer i augmentar la seva popularitat i reconeixement i admiració per a tothom, no? Després d'aquest fet de Cuba, hi ha un fet històric també que el 1930 entra a Barcelona, encara estava perseguit a Espanya, però entra a Barcelona i la policia que el detenen no saben què fer-ne. Diuen, què hem de fer ara amb aquest home? Diuen, saps què? L'enviarem a França, que allà ja se n'ocuparan d'ell i el detindran per haver-se escapat de Bèlgica. Evidentment, el passen l'Albera, el deixen d'aquest costat, i la França diuen, pues que faci, és ciutadà, i no li fan per res, eh? Tot això com a preàmbul de quan torna el març de 1931, fet important, Macià, la seva gent i d'altres del sud creen l'Esquerra Republicana de Catalunya per presentar-se a les eleccions.
0: Era el 5è capítol dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.
3: Ràdio Arrels.
4: A Palau de Cerdanya, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La intel·ligència artificial pas a pas. Amb Miquel Rodríguez. L'agenda de Catalunya Nord serà una nova agenda en línia que recollirà els esdeveniments i les activitats que s'organitzen a Catalunya Nord i que podrà consultar i utilitzar tothom. L'està posant en marxa l'Associació Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Per fer aquesta feina més àgil i facilitar-ne l'actualització, s'utilitzaran eines d'intel·ligència artificial. En Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, ens explica com funciona la intel·ligència artificial i com s'aplicarà concretament a aquesta agenda. Bon dia a tothom. Comencem avui una nova sèrie sobre una cosa que és per tot i que gairebé ningú sap dir ben bé què és: la intel·ligència artificial. Ens acompanya en Miquel Rodríguez, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí. Bon dia, Miquel.
3: Bon dia, Paula.
2: Comencem, doncs, pel començament. Com funciona una intel·ligència artificial?
3: Quan escrivim una pregunta a una d'aquestes màquines i ens torna una resposta ben girada, fa l'efecte que hi ha algú a dins que ens escolta i que pensa. Doncs ja us ho diré d'entrada, sense misteri, a dins no hi ha ningú. I entendre això ja és entendre'n a la meitat.
2: Això és sorprenent perquè respon, i respon com un humà, prenent en compte el que hem escrit i donant respostes rellevants. Com s'ho fa?
3: Pensi que la manera més fàcil d'explicar-ho és fent un joc. Ara us heu de, no?, d'imaginar la resta de la frase. Si jo dic, al matí me llevi, vaig a la cuina, me faig un cafè amb... Doncs, molt probablement heu pensat en el mot llet, que no cal ser cap geni, ja que aquesta frase l'hem sentida mil cops i la paraula que ve la tenim al cap abans que acabem la frase. Doncs una d'aquestes màquines, que en diuen models de llenguatge, fa fora que això, endevinar la paraula que ve, res més. Ho fa un cop, i un altre, fins que ensalli una frase sencera, després un paràgraf i després una pàgina.
2: Però nosaltres també l'endevinem, la paraula que ve. Què hi ha de diferent?
3: Clar, una grossa diferència és la mida del magatzem, no? Si imagineu un magatzem immens, amb milions de calaixos, per on ha passat gairebé tot el text que ha produït la humanitat, amb llibres, diaris, webs, converses, doncs ja ens fem una idea de la capacitat d'aquestes màquines, no? Han après quines paraules van juntes, quines s'apropen les unes de les altres i les ha endreçades així, en aquests calaixos. I així, doncs, cafè és a tocar de llet, canigó és a tocar de muntanya i Valleu serà més lluny de París, no? Quan li demanem una cosa, la màquina obre els calaixos i en treu, cada vegada, la paraula més probable.
2: O sigui que no pensa, només calcula.
3: Exacte, fora calcula. I aquí hi ha el moll de l'os. La màquina sap pas el que és un cafè, no n'ha begut mai cap. No sap dir si és veritat o mentida el que produeix. Sap fora quines paraules solen anar juntes. Així que són frases probables i pas certes. I encara que molt sovint, i de fet cada cop més sovint, les dues coses coincideixen, de vegades no és així. I això se'n diu al·lucinacions, no? Que la màquina respon coses que veiem clarament que no són certes. I per això és arriscat de fiar-s'hi d'ulls clucs.
2: I això, per què ens ho veniu a explicar vosaltres, de Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí?
3: Aviam, em sembla interessant parlar del tema perquè ja sembla que hagi vingut per quedar-se i nosaltres, a la nostra associació, Cultures, Llengües i Memòries del Vallespí, fem anar una d'aquestes màquines per fer funcionar a l'agenda de Catalunya Nord, que vol ser un calendari cultural que replega automàticament el que es fa al país, des de Salses a Prats de Molló i Puigcerdà fins a Argelès. Al llarg d'aquest programa us explicarem on això ens mena, aquesta eina, el que hi guanyem i el que ens hi juguem.
2: Doncs ja la teniu domada, la màquina.
3: Pas gaire, no? Aviam, intentem entendre com funciona i volem compartir perquè puguem tenir un xic més de control, la podem pas dominar. De fet, en parlarem més endavant, més és impossible. El que sí podem és saber com funciona aquest truc d'endevinar paraules, podem pas realment saber el que passa exactament dins de cada calaix, ni podem pas garantir que s'equivocarà pas. Aquest problema no desapareix perquè l'entenguem, més sí que podem vigilar-lo un xic millor.
2: Ho deixem aquí per avui, doncs. Què ens porteu la setmana que ve?
3: Clar, avui hem entrobert la porta del magatzem, no? D'aquests models de llenguatge que endrecen els coneixements com si fos un magatzem enorme, amb coordinades, i això us ho explicarem en més detall en el pròxim episodi, no? Com la màquina endreça els calaixos i què vol dir per ella, entre cometes, pensar. I vos avanci una cosa, que quan més anirem avançant, més preguntes tindrem, que veieu és una senyal que fem el camí que cal.
2: Moltes gràcies, Miquel, i fins la setmana que ve aquí a Ràdio Arrels.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: Ràdio Arrels, a Cabestany, 95. Combien de

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Ràdio Arrels. A Burquera, 93.1.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de geolingüística i d'un assaig d'en Joan Beny, Estudis de geolingüística catalana. Geolingüística. Quina paraula més llarga i enrevesada. Serà un d'aquells neologismes infumables o reservats a especialistes tancats a la seva biblioteca polsegosa. No, i tant que no. Primer, perquè no és tan recent com sembla. I segon, perquè és una ciència basada en la descripció d'una realitat i no pas en la prescripció de regles com és la gramàtica. Curiosament, qui la va fonamentar, entre d'altres, clar, era un suís, com en Ferdinand de Saussure, l'inventor de la lingüística. Jules Gilieron, a finals del segle XIX i a principis del XX, va donar una extensió més ampla i sistemàtica a la dialectologia, a l'estudi de les variants d'una llengua relacionant-la amb la situació dins d'un territori diferenciat dels altres. A partir d'enquestes in situ, va concebre i realitzar l'Atlas Lingüístic de França. Aquest estudi científic, rigorós, contrastat i igualitari, sobretot va permetre de començar a contrarrestar l'oposició entre una llengua unida, estructurada, amb normes ortogràfiques, i uns patois menyspreats al que es negava qualsevol estudi de fons. La visió del Gilieron, tot i sent suís i doncs acostumat a la diversitat, es plasmava en la realitat geopolítica de França. I doncs, per aquest motiu, va ser el primer en fer una geolingüística de la llengua catalana, clar, però la va limitar al departament dels Pirineus Orientals. Saltem dècades i passem a l'any de 1978 i a la publicació al desembre de la primera edició de Geolingüística de la llengua catalana pel Joan Beny, a la col·lecció de butxaca de les edicions 60.

0: 62. Tot un símbol. Ja ha començat la mal anomenada transició democràtica. La Constitució espanyola té un any. Res no ha canviat perquè tot canviï, com diria Giuseppe Tomasi di Lampedusa a Il Gatto Pardo. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Catalunya veu l'oportunitat de tornar al que era fa segles. I això passa per la llengua. No només la normalització lingüística impulsada pel Francesc Vallverdú, entre molts altres, sinó per la voluntat de respectar les varietats de cada punt del territori. I en aquest punt, justament, intervé en Joan Vell. Encara no és l'homenot venerable que res que pectem i que acaba de fer 94 anys el proppassat 22 d'agost. És un professor de 44 anys que va estudiar a Poitiers i Lovaina abans de fer la tesi, sota la direcció de l'Antoni Badia i Margarit, 20 anys enrere. És, sobretot, la figura clau de l'atlas lingüístic del domini català, fonamentada en enquestes que duraren 11 anys i que s'acabaren l'any en què moria el dictador. Aquest llibre, de lectura amena i fins i tot apassionant, recopila 7 estudis anteriors per a revelar, cito, la gran fluïda de cartografia dialectal. Més enllà del primer estudi, que en defineix l'orientació sota el títol «La geolingüística als països catalans», ens pot interessar el sisè, sobre els castellanismes del rossellonès. Quan ens hauríem esperat els galicismes o els occitanismes? Un exemple clar de la voluntat d'en Beny de prendre distància i de sistematitzar sense perdre mai un sentit agut de la humanitat. Em limitaré al que diu de certs castellanismes ja estudiats per l'Enric Vité, per els primers, els participis, torcit, creixit, neixit, o les paraules com avantes, antes, borratxo, burro, burriquets, enfada fondo, gitano, macho, mentia, tropeçar, estropeçar, o curandero. Un llibre cabdal, doncs, tot i que un amic oblidat, que ens ajuda a prosseguir aquesta tasca incansable, com ho van fer ja el nostre tan estimat nord de Catalunya, en Joan Becat, en Joan Paitaví, en Cristià Camps i molts altres. Que tingueu un bon dia.
1: Ara Joarers, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Temps enrere, el fet que els estudiosos fossin tots homes va fer que la seva mirada vers el passat oblidés l'altra meitat de la població. Tot i referir-se a la part més antiga de la història de la nostra humanitat, els estudis sobre prehistòria són relativament recents. Alguns historiadors, geòlegs i naturalistes del segle XIX van començar a investigar el nostre passat més remot. I sí, tot van ser homes. És per això que comença aquest programa, perquè hi ha una mirada esbiaixada. El fet que els estudiosos doncs, fossin tots homes va fer que els seus interessos i la seva mirada vers el passat se centressin només en els homes i oblidessin l'altra meitat de la població. Doncs aquest fet, malauradament, no va ser exclusiu a la prehistòria, sinó de tota la història. La història de l'art i de les ciències més diverses, i tot això ha perdurat fins als nostres dies. Homes a tot arreu es pensaven sempre que trobaven en el centre de totes les activitats, dirigien i eren els guies polítics i espirituals de les comunitats, caçaven i pescaven, construïen les cabanes i edificaven les tombes per als morts. Ells eren els ardits, comerciants i aventurers que feien tota mena de descobertes. El foc, la navegació, les eines de metall, la roda, tot. I les dones? I les dones? On eren? Havien fet alguna cosa digna de menció? No es pot i no es podia negar que eren les responsables de dur els fills al món. I això no era poca cosa. I a vegades també tenien cura dels vells i dels malalts. Els savis continuaven pensant que, sens dubte, com les seves esposes dels segles XIX i XX, les dones prehistòriques cuinaven, cosien, procuraven l'aigua i la llenya per a la llar i tal vegada feien els atuells ceràmics. Res que als seus ulls els semblés molt rellevant, com si les cures o l'alimentació no fossin importants a la vida. Un canvi de mirada. Hem d'arribar a finals del segle XX quan un seguit de dones prehistoriadores i arqueòlegues van començar a mirar el passat amb uns altres ulls. És clar que eren importants les tasques que se suposava que feien, però, a més, en la prehistòria hi devia haver hagut dones líders, polítiques i religioses, comerciants, viatgeres, inventores, artistes, caçadores... També eren dones. Moltes troballes de restes de persones que s'havien trobat se suposava que eren homes. Ara, les noves tecnologies arqueològiques permeten desfer molts errors. I moltes maneres de veure l'arqueologia fan que les troballes s'estudien diferentment. N'hi havia de riques. S'estan trobant tombes de dones molt i molt riques, com la princesa de Vix, a la Borgonya, a França. Va ser enterrada amb un carro preciós i diversos objectes de bronze, entre els quals destaca una gerra d'un metre 60 metres d'alçària. Princeses. A Andalusia s'han trobat princeses de l'edat de bronze, amb les seves diademes d'or i plata, dones que potser manaven i que sobretot duien els costums dels seus territoris d'origen a les seves noves llars. Ara, darrerament, se n'han trobat de suïsses. Viatgeres, sí, sabem que hi havia dones que al llarg de la seva vida havien recorregut centenars, milers de quilòmetres, com la noia de Ecbatch. Ecbatch? Ho dic bé, potser, no ho sé. Que tot i morir molt jove, a 18 anys, havia anat almenys dues vegades al sud d'Alemanya, Dinamarca i viceversa. L'esmalt de les seves dents havia deixat la marca indeleble de la seva procedència i els recorreguts fets. Caçadores. Hi havia dones que caçaven, com la caçadora de guanacs i vincunyes del Perú, una jove que fa 9.000 anys ho feia, imagina't, 9.000 anys. I no es tracta d'un cas excepcional, sinó que ja s'han trobat 11 dones més enterrades amb les armes de la caça a la serralada dels Andes. I això és poca cosa, n'hi havia moltes més, i més se'n van trobant ara darrerament. Líders espirituals? Sí, hi havia dones que eren guies del seu poble, com la Xaman i la Zontait, a Israel, enterrada amb 85 closques de tortuga, una cama humana i una ala d'àliga daurada, entre altres ofrenes. sagrades. A Montelidio, a Sevilla, se n'han trobat almenys 20, i totes sacerdoteses, de fa 4.000 anys, que anaven guarnides amb precioses vestimentes plenes de milers de peces de petxines. Les van enterrar amb ofrenes d'or, cristall de roca, ivori i ambre. Comerciants. Hi havia dones que comerciaven amb productes exòtics i valuosos, com l'andalusa dama de l'ivori, enterrada amb ullals d'elefant africà i asiàtic. O la més modesta, però igualment impactant, enjoiada, senyora de les muntanyes de Sallent, a l'Alt Urgell. Inventores i artistes. Per què no podria haver-hi hagut dones inventores? Ara pensem que segur que algunes van ser artistes. Moltes de les mans plasmades a les coves d'art rupestre són femenines. Com s'ha sabut tot això? Bé, només ha calgut no tenir prejudicis i atenir-se a la recerca seriosa. Sovint les noves tècniques aplicades a l'arqueologia estan donant sorpreses i fan caure les visions simplistes del passat. Encara avui, el cinema, els còmics, les novel·les, els llibres de divulgació i els museus fan referència a la prehistòria contínua representant les dones de manera passiva i no, sempre situades en segon terme. Sense importància, malauradament, ara se'n fan les excepcions. Cal lluitar contra les visions parcials o esbiaixades i explicar que l'arqueologia ha començat a donar la raó a les investigadores pioneres. Doncs apa, dones, agafeu els llibres i els estris i aneu a gratar la terra, a veure què hi trobeu i a veure si ja ho sabem que la terra és baixa. Això em recorda que hi ha una peça de teatre d'un tal Àngel Guimerà que es diu així. Però bé, això seria ja un altre tema i un altre dia.
1: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Ràdio Arrels. Són les 11. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
1: Soc a Ballestavi, al Conflent, per fer memòria amb un home, amb un dels homes que coneix millor el massís del Canigó. L'ha caminat pam a pam, se passi a comptat els cops que ha muntat a la pica, no es cansa d'acompanyar la gent per aquests camins, de fer conferències. Jaume Taurinyà, bon dia.
2: Bon dia.
1: I gràcies d'acollir-me a casa teua. De fet, l'any passat

0: enregistrant aquesta memòria sobre una mola de molí.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: autèntica,
1: és
0: una
1: mola de molí, de granita. És un granita que ve de l'illa de Tet. Va ser feta allà i l'havien portada, portaven les moles, la feien rodar pel camí, perquè en aquest moment no hi havia carretera aquí a Vallestavi, doncs feia, llavors la gent de Vallestavi anaven cada diumenge a fer un poc de camí. Feien 100-200 metres
0: ah,
1: i
0: sí.
1: La deixaven i havien posat a l'ull de la,
0: esclar,
1: de la mola
0: i, forat al mig,
1: i posaven una viga,
0: un tronc,
1: i la feien rodar com això. I,
0: per un camí?
1: Per un camí, sí. Sí, sí, i doncs s'ha fet molt de temps fins que acabin la carretera, la van acabar el 1897, això. Ja.
0: D'acord.
1: Doncs, penso que aquesta mola ha vingut tirada pels homes de Vallestavi.
0: És impressionant, eh?
1: Oh, sí, sí, és impressionant.
0: Sí, sí, sí. Soroll de l'aigua de la Lentillà, aquí mateix. És un molí, doncs, prop del riu.
1: Sí, això. No? I és una casa, no és una casa pairal, és una casa que hem comprada
0: sí.
1: En 78. Era, ara que ja hi havia gent avantpassat que s'estaven aquí també, doncs és una mica de família també. I el que m'agradava és l'espai que hi ha a l'entorn, hi ha un planer molt ample i també el riu, que
0: sí, sí.
1: La Llentia.
0: I tens uns camps on pasturen els burros.
1: Sí, sí, no? Sí. Aquests camps no soc pagès jo, però compartim aquest espai amb un ramader.
0: Sí.
1: Un ramader que té burros catalans, un catalans, això.
0: Sí, de raça catalana,
1: raça catalana,
0: eh?
1: Sí. Tres burres aquí i amb això fa... Donc fa passejades amb famílies per tot arreu del Canigó.
0: I la festa del burro català encara la feu aquí?
1: Sí, la fem, però amb la situació actual l'hem anul·lada fa aquests dos anys.
0: Sí.
1: Pot ser que esperem que en 2022 la tornarem a fer.
0: Bé, doncs aquest soroll d'aigua de la Lentillà ens acompanyarà durant tota l'emissió. Sempre hi passa aigua per aquí?
1: Sí.
0: No, no ha,
1: el dilluns serà sec, això
0: serà un desastre.
1: Serà una desgràcia per tot el país.
0: Sí.
1: No.
0: Sí.
1: Té la font la més alta del Canigó, ve de la font, és a més de 2.500 metres. Doncs hi ha sempre aigua.
0: I ben fresca, suposi.
1: Ben fresca i... i cal tenir coratge per
0: s'hi banyar.
1: Ho feia l'any passat, encara m'hi vaig banyar. Fa 14-15 graus, ja.
0: A l'estiu també?
1: A l'estiu.
0: A l'estiu,
1: sí.
0: Perquè a l'hivern deu ser més fred.
1: A l'hivern és... que cal ser molt ferreny per s'hi banyar.
0: Perquè aquí deu fer fred, no? Aquí més estavi, a l'hivern.
1: Ha fet fred, sí... La temperatura pot baixar a menys 15, fa temps que no hem tingut temperatures com això.
0: Ah.
1: Però enguany hi ha hagut 50 centímetres de neu al mes de gener.
0: Uh-huh.
1: I jo la neu m'agrada. Bainet, quan la meva infantesa la vaig passar, cada any hi havia neu i anaven a deslliurar els masos aquí, els hi fer camí, ens ajudaven.
0: Doncs abans nevava més sovint que no pas ara.
1: Sí. Fins al 2009 hem tingut força neu i després poc passa sobretot amb la tramuntana. I quan fa tramuntana no s'agafa. N'hi ha un xic al Canigó, però aquí passa de llarg. Muntanya.

0: Avui faig memòria amb Jaume Taurinyà, som a casa seva, aquí, de fet, a les afores del vilatge.
1: Sí, a 700 metres.
0: Sí. Bé, ja hem parlat d'aquesta casa, un antic molí. Parlem ara de les teues famílies, costat mare, per començar. La teua mare, Zoé Andrieu, de Vallestavi.
1: Sí.
0: Tota
1: sí.
0: La família, de fet, de la mare,
1: sí,
0: són de Vallestavi.
1: Són de Vallestavi. Llavors, tenim la família de la meva àvia, se deia La Faja, doncs, i eren originaris d'un veïnat de Vallestavi que se'n diu La Cuma, i és més aviat el Mas Borrassa. Si parlem d'ella, se deia Rosa Bonaventura i li deien Ventureta.
0: Ventureta.
1: Ventureta s'ha cuidat d'un cafè fins al final dels anys 50. Mm-hmm. Era coneguda des de Perpinyà perquè feia trufes fregides a la llar, amb una panna i amb sagí. I li donava un gust particular.
0: Era coneguda a Perpinyà?
1: Ah, del Pescaires, perquè tots els Pescaires venien a menjar el cafè, les trufes fregides de la Ventureta.
0: Era famosa aquesta.
1: Ah, sí, era famosa.
0: D'acord.
1: Sí.
0: Ah, molt bé. A la teua mare, Zoé Andrieu, entre altres coses, sé que va ser una resistent.
1: Sí. Això és una cosa molt curiosa perquè mai no s'ho ha dit ella. Després de la guerra tothom se va callar. Pot ser que hi havia famílies dividides que no han fet res, d'altres que han fet resistència. Quan se va acabar, van callar.
0: Tothom.
1: Van callar tothom. I jo ho vam saber com això, de sé que va participar al Reso Santa Jana, a la xarxa Santa Jana d'en Cassó i de l'Horta. El meu pare era molt company amb l'Horta, en René Horta, que va ser un resistent famós.
0: Sí.
1: Sé que quan va passar la clandestinitat el va tenir a casa sovint i ajudava la gent que passaven aquí per anar cap a Espanya. De moment s'estaven allà. I al Molí d'Amunt també la Raimond Mestre va amagar gent que passava en la frontera. Mm-hmm. Doncs aquí estem un rodal una mica històric.
0: Sí. I estem a prop de Balmanya, també.
1: Sí.
0: Seguint la ruta cap amunt, doncs arribem a Balmanya.
1: Sí. I quan els alemanys i la milícia, que no cal descuidar això, hi havia tant d'alemanys que de francesos aquí, van passar a Vallestavi, ella en un moment ho treballava, feia de secretari de l'Ajuntament i a més tenia la posta, el correu.
0: Sí.
1: I doncs és ella que tenia el telèfon, n'hi havia només un aquí, sí. Vallestavi. I doncs ha cridat a Balmanya i els alemanys arribaven, li han trencat la línia.
0: I va poder avisar finalment a Balmanya, ella?
1: Sí,
0: la teva mare.
1: Van avisar, però
0: li van tallar la línia.
1: Li van tallar la línia de seguida.
0: D'acord.
1: I doncs van passar i vet aquí. En aquest moment, ara que treballava també amb les germanes Molens de Dia, que van ser deportades. Mm. Ja.
0: Aquesta missió l'he fet amb la teva neboda, la Júlia, Júlia Taurinyà, i ella va explicar també un poc la història de la seva padrina, la Zoé, la teva mare, i va voler reivindicar la seva memòria, perquè, és clar, el teu pare, el seu padrí, doncs, a la Taurinyà és molt més coneixit, eh?
1: Sí.
0: En canvi, ella no.
1: Sí,
0: la Zoé, la teva mare, no tant.
1: Era una dona molt senzilla que no feia rebuc, ja.
0: Molta discreció, doncs.
1: És veritat que tenia moltes qualitats, era acollir la gent amb molt de plaer, i ens ha ensenyat tot això. Però no feia sorroll, ella. Era amb el meu pare era més conegut.
0: Sí. Bé, doncs parlem de la família costat pare. Si del costat mare són de Vallestavi, del costat pare són de Vinçà, bàsicament.
1: Sí, sí.
0: Els padrins també de Vinçà.
1: Llavors, tinc una cosa, en Jordi pot ser que t'ha dit.
0: El teu germà.
1: El meu germà. No hem conegut els nostres avis. El pare del meu pare se va morir a la guerra de 14, en 15. Doncs ell també no l'ha coneixit perquè era nascut en 14,
0: el teu pare.
1: I l'altre padrí se va morir en 44. Doncs hem tingut només dues àvies. Sí. Que ens han deixat a la memòria moltes coses. Sí, la meva àvia paternal era a Vinçà, que tenia una casa a la Creu de Vinçà, és un barri a la sortida cap a la ruta de Pradec. I anava, ara que era més sovint aquí que a Vinçà.
0: El teu pare, doncs, a la Taurinyà de Vinçà, mestre i director d'escola, sí, a Illa.
1: Sí.
0: Primer mestre aquí a Vallestavi, sí, i després va anar a Illa.
1: Sí.
0: Poeta, sindicalista, sí, batlle de Vallestavi. Sí. Havia passat 5 anys de presoner a Alemanya.
1: Sí, de 40 fins a 46.
0: Va tornar al 46.
1: En 45.
0: Va ser un home molt popular.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: els seus escrits,
1: hi ha el seu ofici de mestre d'escola també, que el va fer conèixer, i com que en aquesta època també anaven a fer passar el certificat d'estudis un poc a pertot arreu, a Cerdanya, doncs se coneixien molt, i era també sindicalista, havien engegat també les Oberges de Genesse, abans de la guerra, doncs coneixia molta gent, i a més escrivia, ha fet poesies fa molt temps, i he meditat un recull de poemes de captivitat, i a més dos llibres, Les yeux vivants, i llavors escrivia en francès.
0: En francès, sí.
1: Escrivia en francès. I és això que és una mica estrany, perquè és degut a l'ofici que feia de mestre d'escola. Quan va aprendre el francès, és a l'escola que el va aprendre. A casa tothom parlava català, en aquesta època. En 1916 o 17 o 18, doncs, i després, quan va ser mestre, doncs sempre parlava català, ja, i quan va ser mestre els havien ensenyat que aprendre a parlar català primeria de parlar francès com cal, i doncs va aplicar això a tothom, i fins i tot a nosaltres, als seus fills. I doncs el català el vam oir amb els avis, amb un oncle i una tia també, i tota la gent de Vallestavi, tothom parlava català a la nostra infantesa. I amb el meu pare vam començar a parlar català quan vaig tenir 30 anys.
0: Si no, difícil, parlar... no?, de canviar de llengua.
1: Sí. I doncs... És una cosa estranya, això. Sí. Que...
0: El teu germà, el Jordi, en aquesta missió que vaig fer amb ell també, em va explicar que ton pare, o vostre pare, doncs, a la Taurinyà, els darrers anys de la seva vida, va lamentar no haver escrit en català.
1: Sí. Sí, però era
0: massa tard, ja.
1: Era massa tard, havia... Era acostumat a això, i ara que era un... perquè el català sempre l'ha practicat, era un especialista de les catalanes d'un tal.
0: Va enregistrar una casset.
1: Va ser enregistrat, això. Sí. Sí.
0: En deia de catalanades a la família?
1: Sí, era,
0: a les festes familiars?
1: Sí, a les festes, a les festes de Vallestavi també. L'última que va dir aquí és a una Sant Jordi que vam fer... Era els anys, penso que el 2001, dos o tres anys abans de morir. Penso que va dir el Moixai.
0: D'acord.
1: I ho deia amb una passió, i sí, feia riure tothom.
0: Sí. Jo vull posar un record personal aquí, perquè als anys 80, doncs primers anys d'aquesta ràdio, vaig venir aquí a Vallestavi per fer una entrevista al teu pare, a la Taurinyà, que era, en aquell moment era batlle de Vallestavi.
1: Sí,
0: eh?
1: sí,
0: és un gran record. Recordi estar amb ell entre els arbres i, i xerrar, i m'explicava coses, històries.
1: Sí. Era molt apassionat.
0: Sí. El teu germà, en Jordi, a part d'explicar-me això, que el teu pare havia lamentat els darrers anys de no haver escrit en català, també us va demanar que treballéssiu per aquesta llengua.
1: Sí.
0: Em va explicar el Jordi, eh?
1: Sí. Bé, ara se va adonar, en un moment donat, se va adonar que el que havien fet el mestre d'aquesta època era una bestiesa, un error.
0: Era un error.
1: I se va adonar d'això, i és veritat que ens va dir el català ara el cal parlar, el cal defensar, i hem mirat tot d'ús d'ho fer, ell del seu banc, el meu germà amb el casal i coses com això, i l'universitat, i jo amb accions aquí, en nacions
2: Ai, desperta, Rosselló, si veus Rosselló, desperta, que si dormes al teu racó ja tindràs la llar deserta i l'ocerb giniarà quan la llum serà tudada. Morirà la fe sagrada, don Rosselló, endavant.

0: El poble s'aixecaria amb un gros pal a la mà. Tam-pa-ta-tam, que les figues són verdes. Tam-pa-ta-tam, que ja maduraran.
1: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
2: Soc a Vallestavi per fer memòria amb Jaume Taurinyà. Ja sabem moltes coses, la família del costat de la mare de Vallestavi i la família costat pare, a la Taurinyà, de Vinçà. I tu neixes, Jaume, aquí a Vallestavi.
3: Sí, a Vallestavi mateix, a la casa del mestre d'escola.
2: Perquè el teu pare era mestre.
3: El meu pare era mestre.
2: I neixes el 46.
3: 46, d'abril 46.
2: A Vallestavi vos hi esteu fins quan?
3: Fins
2: perquè ell
3: a,
2: baixa illa
3: en
2: després.
3: 55.
2: 55.
3: En 55, d'on tenia 9 anys.
2: 9 anys.
3: 9 anys vam baixar perquè era el problema és que calia anar al col·legi i en aquesta època els transports eren molt difícils.
2: Sí.
3: Aquí doncs el meu pare ha decidit de demanar un post allà a illa. I d'on vam baixar amb dificultat, sé que el meu germà que era molt petit, doncs se va voler estar un any de més, pensi aquí.
2: Aquí?
3: No va voler anar a l'escola maternal.
2: Quins records tens d'aquell Vallestavi, doncs, dels anys finals del 40 i 50?
3: Era un vilatge prou, com diré, viu, hi havia 130-140 habitants, hi havia gent que tothom treballava, hi havia ramaderia, hi havia una empresa d'Alemanya que emplegava una empresa de paleta, doncs que emplegava molt de gent aquí. Mm-hmm. Hi havia, les masies eren encara vives també, i la gent vivien junts aquí, de compartien moltes taques quan feien les trumfes, per arrencar les trumfes se feia dues o tres famílies, les matances, jo he conegut totes les matances aquí, anaven a la nit i el meu pare era convidat a anar totes, com era el mestre d'escola.
2: Sí.
3: I doncs per tornar a parlar de les catalanades, és aquí que va començar de dir catalanades.
2: A cada matança una catalanada.
3: Per regraciar la gent que convidaven.
2: Sí.
3: Pagaven amb sí. la catalanada.
2: Perquè una matança volia dir tot de gent ajudant,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, tot
2: hi ha molta feina.
3: Era un poça que creia matar, calia tallar el porc, calia fer la llonganissa, sí. Tot això, i hi havia una pata a migdia i el sopar llavors sí. era bogeria, sí, amb boles de picolat sí. enorme, pa d'ous i endavant.
2: I recordes a Vallestavi el fred, per exemple?
3: Sí, me'n recordo. Hi ha hagut un gros pilot de neu, més d'un metre, en 54. I aquí els homes aquí anaven a deslliurar el Masos, perquè tot el Masos aquí són un quilòmetre i mig, dos quilòmetres de la carretera, doncs sí. i en aquesta època no hi havia cap carretera per anar, eren camins,
2: i
3: era molt difícil a la gent de baixar, doncs tothom s'ajudava, hi havia quelcom de una solidaritat sí. molt gran, i amb com diré, i la gent era molt divertida també,
2: sí?
3: Ja, de tothom, jo sé que els vells se burlaven de tu, en fi, hi havia...
2: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí.
2: I al mainatge es fèieu bestieses?
3: Sí, una mica. Sí? De vegades, ara que aquí tothom tenia autoritat sobre la mainada dels altres,
2: tothom,
3: també.
2: Sí, els vells vigilaven.
3: Sí, de feies una bestiesa, que te veien, si te veien pas,
2: sí,
3: te passaves. Si no, quan te veien, te remolaven. Tenien el dret de terrembolar,
2: sí.
3: si no te foten una bufetada si eres a prop. De fina, i tothom se callava, la mainada, ningú deia res.
2: Acceptaven l'autoritat, no?
3: Oh, sí, sí. Doncs hi havia, ara que tenim, era una llibertat total aquí, anaven a la muntanya a buscar bolets i hem tingut una educació i amb el meu pare que era mestre d'escola, la meitat del temps eren fora per fer, se deia la lesson de xosa, i anaven a... Me recordi que vam veure una antiga carbonera aquí, a prop de Vallestavi, que en 53 o 54 hi havia encara carboners aquí.
2: Doncs pedagogia activa.
3: Ah, sí. El riu, l'educació física també. Saltaven rocs, pujaven els arbres i era això, l'educació física.
2: Et demanava saber si els veïnatges fèieu bestieses, com tots els veïnatges, suposo.
3: Sí.
2: En recordes alguna, de bestiesa?
3: Sí. Me recordi que jo mai he anat a l'església, eren atès, a casa i donc, però els meus companys hi anaven, i sortint anaven al, com se'n diu ara, no me'n recordi, els ensenyaven la religió.
2: Sí, el catecisme,
3: el catecisme, això mateix. I doncs, quan sortien, jo anava amb ells i feien bogeries al poble. Hi havia una dona vella que sempre nos escridassava i tot això. I un dia, no sé, li farem quelcom. I tenien un company que venia de Perpinyà i que havia portat, a veure si passa com se'n diu en català, de petards.
2: Petards, sí.
3: Petards. Doncs, llavors, no s'han dit ahir, anem a li fer una farsa amb aquesta dona, i se podia pujar al teulat, i doncs li hem fet baixar
2: per la xemeneia.
3: Petards per la xemeneia. I llavors, el primer va baixar, el segon va baixar i el tercer va petar. I va petar, ella va sair amb l'escombra, en fi, nos escridassar i nosaltres de riure. Bon. Però l'endemà, quan va encendre el foc al matí, tot li va petar els petars
2: que no havien petat abans.
3: En aquest moment. Llavors, quasi bé que hem tingut la gendarmeria aquí, en fi, el meu pare me va escridassar també, perquè em deia, me revocaran, una de les bestieses que vam fer. Ara que se va passar entre nosaltres, i tot això va ser planejat.
2: Molt bé. I el 55, quan tens 9 anys, doncs un canvi important, quan la família se'n va a Illa.
3: Sí, perquè... no hi havia més, l'espai d'aquí havia desaparegut, que ja tenia una casa petita, després ens vam estar a l'escola, però en aquest moment va ser un canviament, ara que cada diumenge pujaven aquí, vull dir que el lligam amb Vallestavi sempre va ser ben fort.
2: I quin record tens d'Illa quan tens això?
3: D'Illa, doncs, d'una cosa en tinc, perquè va ser per això agradable. Tinc companys encara allà, a l'escola. El meu pare sempre ens feia passejar, perquè és ell que ens ha ensenyat la muntanya. Vull dir que si tenim un heretatge és aquest, sobretot. I cada dijous, era el dijous on no tenien l'escola, anaven a passejar allà, a les orgues d'Illa, fins a casa Fabra, a peu.
2: Doncs, abans la gent caminava.
3: Eren acostumats a caminar, en una tarda feien 15 o 20 quilòmetres. I nosaltres seguien amb en Jordi i de moments feien venir companys també. Doncs hi ha això, i també el meu record, quelcom que m'ha marcat força, és l'educació del col·legi, els professors. Hi ha hagut professors, mai he tingut professors com ells, que se cuidaven molt bé de nosaltres, de tots, els que treballaven bé i els altres, tothom era igual. I doncs tinc aquesta gent que ens han... pensi que he aprofitat tota la meva vida del lliure ensenyament.

0: Avui faig memòria amb Jaume Taurinyà, som a casa seva aquí a Vallestavi. Doncs, als 9 anys, la família va a Illa, has anat a escola doncs, amb el teu pare a Vallestavi, després escola a Illa, després fas a Illa el col·legi, bo, no era el col·legi, se'n deia...
1: El curs complementari.
0: Això, el curs complementari, i després l'escola normal.
1: Sí.
0: Vols ser mestre?
1: Sí, sí, llavors sí, era, bo, tenia molt termini d'arxiu pel meu pare, perquè això... l'idea era això, era de continuar la feina del meu pare. Uh-huh. I doncs, i a més, volia ser mestre a Vallestavi. Ah. Però quan vaig sortir, l'escola era tancada.
0: Ah, s'havia tancat.
1: Doncs m'ha calgut fer mestre d'altres soldats.
0: Perquè vas ser mestre per començar per minusvàlids mentals.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Això era una vocació? Hi havia un interès o va ser una casualitat?
1: No, és una casualitat. I eren tres companys que no ens enteníem bé i doncs hi havia aquest posta ben decidida d'ho fer. Era a Perpinyà, doncs se va fer com això. I doncs era una descoberta, perquè nosaltres...
0: No teníeu una formació.
1: La formació que tenien eren per les escoles habituals que hi ha. Donc, aquí doncs, tenien alumnes amb moltes dificultats, però me va molt agradar perquè teníem menester de nosaltres, eren manyacs, eren on s'estacaven molt amb ells i vet aquí. I doncs després d'això vaig fer el meu servei militar.
0: On el vas fer?
1: A Perpinyà.
0: A Perpinyà.
1: Era casat feia 2 mesos.
0: Ah, això et va ajudar a quedar-te al país?
1: I me va ajudar, i a més tenien la fulla de ruta per l'Alemanya. I el meu pare se va enrabiar i va escriure, no sé, era Marseille on se triava la gent, els hi va escriure que ell havia ser 5 anys prisioner, el seu pare s'havia mort a la guerra i el meu altre padrí havia fet la guerra de 14, que ara n'hi havia prou.
0: I li van fer cas?
1: I van posar aquí, ara que va ser difícil, perquè eren el comandós de Marina aquí, sí. I doncs vaig passar 6 mesos de fora a fer maniobres i vet aquí. Però, ho calia passar, jo, som antimilitars nosaltres de sempre aquí. I després vaig engegar una formació per ser mestre especialitzat pel minusvàlids.
0: D'acord. I doncs, tornant al servei militar, continues amb joves amb dificultats mentals.
1: Sí, hem fet una formació a Montpeller i després vaig ser anomenat a Prada.
0: A Prada.
1: A la secció d'educació especialitzada.
0: D'acord.
1: Vaig posar un any, vam tenir la nostra primera nina allà, i després la meva esposa va passar un concurs per ser intendenta i va ser el seu primer post va ser a Gagny el 93,
0: regió parisenca.
1: Doncs hi va calgué anar perquè era titular aquí, doncs m'hi podia estar,
0: sí.
1: Però tenien la nineta que tenia 10 mesos i no hem volgut no separar.
0: D'acord.
1: Doncs,
0: evidentment.
1: Hem fet l'esforç, sobretot jo, perquè...
0: I passeu 5 anys, no?
1: 5 anys amb el meu treball m'agradava molt, perquè tenia una classe de primera amb joves que eren... penso que hem fet un munt de treball amb ells. I el que faltava era el Canigó.
0: Sí?
1: El Canigó.
0: L'enyoraves molt, el Canigó?
1: L'enyorava
0: molt. Ah, sí?
1: És això que vaig enyorar. L'enyorava més que la família. Sí. Que la família la veien, venien de vacances aquí, doncs, aquí. És el Canigó que no va.
0: Però parlem del Canigó perquè és central, no?
1: Sí,
0: és,
1: ah, sí,
0: és el
1: sí,
0: nucli
1: sí,
0: bé
1: sí, sí, sí.
0: de la família Taurinyà,
1: sí,
0: em sembla.
1: Sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Després de 5 anys a la regió parisenca, la 71-76, sí. podeu tornar al país, no?
1: Sí, és una casualitat molt, molt gran perquè és l'any on van obrir el centre, el Ministeri de l'Agricultura va obrir els centres de formació d'aprenents agrícoles. Doncs era
0: a Elna.
1: A Elna, ho vam obrir a Elna i n'hi havia a cada departament, eh? Un a cada departament. I doncs van demanar gent que serien voluntaris per se cuidar d'aquests aprenents. Ara que calia, calia conèixer una mica l'agricultura, jo vaig dir que sí, perquè tenia una tia que tenia un mas a Corbera,
0: sí.
1: havia fet només les bremes,
0: però ja
1: vaig dir, sí, sí, conec, aquí ja vaig estar.
0: Tinc família també. Pagesa.
1: I el criteri més pot ser, demanaven de parlar català.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. Perquè en aquesta època el medi dels pagesos tots parlaven català. I era una manera d'entrar a l'explotació de trencar el glas que,
0: sí, sí,
1: amb
0: sí.
1: ells.
0: D'entrar en confiança.
1: Arribes a dir bon dia o com aneu,
0: sí.
1: I això de seguit hi ha la confiança que arriba. I doncs me van triar, sobretot, en fi, hi ha hagut això, hi ha hagut també, bo, pensi que era prou un mestre, doncs vaig aquí. I vam començar a Elna amb 15 joves, però eren durs, en calia 15 de més, i vam passar la tardor a la Salanca i a passejar i a buscar alumnes per tot arreu per mirar de tenir una altra promoció.
0: Uh-huh.
1: I hem aconseguit això. I després, bon, bé, de donc en 76 vam començar amb 14 joves i vaig acabar en 2001 amb 250. En primer feien només el CAP, el Certificat d'Aptitud Professional, que és de nivell del certificat d'estudi d'abans, de poc a poc, i vam acabar amb BTS, donc, i diplomes per instal·lar-se a exportacions. Ja.
0: Però aquí ensenyaves tècniques agrícoles.
1: Sí.
0: I en sabies prou, doncs?
1: Ens havien sobretot pres per l'ensenyament general.
0: Ah.
1: Però aquests joves el que estimaven era el treball, era la feina, el
0: sí.
1: treball. I doncs calia adaptar el teu ensenyament a això. Llavors vaig fer dues coses, me va calgué estudiar per la tècnica,
0: sí.
1: i a més, cada cap de setmana anava a treballar amb un vinyater, que era company,
0: sí.
1: i me va aprendre a manar
0: Clar.
1: Tractors, a podar, a empaltar i vet aquí.
0: Donc,
1: i això m'ha ajudat a tenir bones relacions amb aquests mainatges.
0: Clar, ja. Donc, i el català l'utilitzaves a les classes?
1: No.
0: O no calia?
1: No. Una miqueta amb perquè hi ha hagut hi havia termes que continuaven a ser utilitzats, eh? I a més les herbes, donc,
0: sí.
1: Donc la gram i tot això,
0: sí?
1: se deien per deien la gram.
0: Donc
1: ara que no eren i no tenien gaire temps per fer català,
0: sí. donc,
1: però els termes catalans
0: eren utilitzats.
1: Eren utilitzats, sí.
0: Després d'Elna arribes a Altes, no?
1: Sí.
0: Continua al sí, centre d'aprenentatge agrícola.
1: Això es va fer al cap de més de 20 anys.
0: Ah.
1: Nos vam estar a Elna fins en 98, en 1998. Eren junts amb el Liceu de Tesà, a Elna, i doncs treballaven amb ells i després han treballat amb el Liceu de Ribesalta.

0: Les cèlebres Vinyes Verdes de Lluís Llach, d'un poema de Josep Maria de Sagarra, una cançó que ha volgut Jaume Taurinyà perquè a la seva dona li agrada especialment. La Cristiana és de Borgonya. Aquesta és la primera part de la memòria que he fet amb ell a casa seva, a Vallestavi, ben a prop de la Lentillà. El so de l'aigua ens ha acompanyat tota l'estona. Sem al Conflent, un matí assolellat del setembre del 2021. Encara hem de parlar d'un munt de coses, dels 19 anys fins l'any passat, fent de batlle, del Canigó, ha estat vicepresident del sindicat mix Canigó Grand City, a la pica hi ha muntat tants cops que ni se'n recorda, el primer cop tenia 5 anys i mig, amb son pare, a la Taurinyà. Parlarem també de Vallestavi, un vilatge que a la fi del segle XIX tenia més de 300 habitants. Els anys 1970-80 no arribaven a la cinquantena. Després ha anat remuntant fins a arribar a un poc més d'un centenar actualment. Hem de parlar també de les mines de la Pinosa i el projecte de revalorització i també d'un heroi, Joan Miquel Mestre. L'hereu just de Vallestavi, un dels primers angelets de la terra, els que es van revoltar contra l'impost de la sal després del Tractat dels Pirineus. Tot això serà a la segona part de la memòria amb Jaume Taurinyà, que podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
1: Memòria. La nostra gent.

0: Catatin, catatin, catacardontotin.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Catacardontotin, catacardontotin. Ràdio Arrels. Catacardontotin.
3: Ràdio Arrels. És migdia.
4: Arriba el moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
5: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
6: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
7: Hola, què tal? Com estan? En aquesta sèrie de programes n'he fet de mariners, pescadors, barques, mar, onades, però ens falta un element o elements com són la platja i la sorra que fins ara no els havia prestat atenció. Avui ens passejarem per la platja, tocarem la sorra i vigilarem que no se'ns emporti el vent. I si em volen acompanyar, comencem.
8: Sons a cau d'orella, premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
7: Els diré que la platja del Castell és una platja natural del terme municipal de Palamós. És una de les darreres platges sense urbanitzar de la Costa Brava. Està integrada en l'espai d'interès natural Castell Cap Roig. I d'aquesta platja del Castell, els terrandins ens porten aquesta peça. A veure si els agrada.

Hem escoltat per al grup gironí el terra endins Platja del Castell. Ara anem a un altre indret. Si en el món mundial hi ha platges conegudes, són les de les Antilles. Aquestes són paradisos de sorra blanca i aigües cristal·lines situades a les illes del Mar Carib. Formen un gran arc que va des del nord del Carib fins a la costa de Venezuela, dividint en Antilles majors i Antilles menors. I una d'aquestes platges és la que ens interpreta el grup Gavina, en una playa antillana.

Una d'aquestes plages és la que ens ha interpretat el grup Gavina en una playa antillana, que hi passen totes aquestes coses que ens han explicat. A l'escala, dins el nucli antic, hi ha la platja del Port d'en Perris. No hi ha sorra, però sí petites pedretes anomenades còdols. Allà s'hi va fer la primera cantadeta d'havaneres a l'agost del 2017. El grup Oreix de Mar, que hi ha participat en totes les edicions, varen fer aquesta havanera dedicada en aquest indret, que porta per títol Platja de Còdols. L'escoltem per l'Oreig de Mar.

Isidro Pagès, un dels components d'Oreix de Mar, va fer aquesta composició de Platja de Còdols. La següent és una composició de caràcter líric i conté la temàtica tradicional de la cançó de taverna i de mar. El tema fa una descripció nostàlgica dels paisatges mariners de Calella de Palafrugell, les seves cales, la sorra, el mar i les barques. És Playas de Calella i qui ens la interpreta? El grup Porvó.

Hem escoltat aquestes Playas de Calella interpretada per el grup Portbou. I continuem voltant plages. La platja de l'Almadrava, que és una de les platges més conegudes i valorades de Roses. Situada a la comarca de l'Alt Empordà, està molt ben protegida del vent de la tramuntana, fet que la fa ideal per als dies de vent. Té una sorra fina i daurada amb aigües tranquil·les i poca profunditat al principi, excel·lent per a famílies. També cal dir que n'hi ha una amb el mateix nom a Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, al sud de la Costa Daurada. Escoltem Els Pescadors de l'Escala amb Platja de l'Almadrava.

Hem escoltat el grup escalenc Els Pescadors interpretant Platja de l'Almadrava. A continuació, els explicaré que en Carles Pastor va ser un cantant i guitarrista de grups d'havaneres com Noray i la Taverna. Com a compositor, va fer un treball discogràfic en solitari amb el títol La meva terra, la meva gent, on cantava els llocs més emblemàtics per ell. I un d'aquests és aquesta platja, la platja de Llafranc. Escoltem com ens l'interpreta en Carles Pastor.

Hem escoltat aquesta Platja de Llafranc interpretada per en Carles Pastor del disc que va fer La meva terra, la meva gent. La Platja Gran és una de les més conegudes i concorregudes de Menorca, concretament de Ciutadella. És una platja de sorra fina de 110 metres de longitud i 25 d'amplada mitja. Aquesta La Platja Gran ens la interpreta el duet menorquí Cala Joia.

Cala Joia, que ens ha interpretat Sa Platja Gran, aquesta platja de Ciutadella, una de les més conegudes i concorregudes de Menorca. Deixem les plages i anem ara a la sorra. Quan de petits anàvem a la platja, una de les distraccions era fer-hi castells o alguna cosa semblant. De vegades sortia bé o d'altres no hi havia manera d'aixecar alguna cosa semblant. Recordo estius que a les platges catalanes i organitzat per una famosa beguda de cola es feien concursos. Allà sí que hi havia meravelloses construccions de castells. Ara escoltarem aquests castillos de arena que ens porta el grup cubà Veus d'Ultramar.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Tot i que no feia referència que jo els explicava, hem escoltat per veus d'ultramar Castillos de Arena. Damunt la sorra daurada o no, hi poden passar moltes històries d'amor, de desamor, de coneixença, d'amistats, reunions familiars i moltes més coses. Tothom ens podia explicar alguna història que li ha passat damunt la sorra daurada, interpretada per el grup vell de Galligants.

Hem escoltat el grup gironí Vell de Galligants interpretant Damunt la sorra. Hi ha més sorra, i tant que n'hi ha més. Santander és un dels centres on històricament es conrea l'habanera. Amb aquesta peça és exemple de com s'entén aquest gènere musical a una part del nord de la península Ibèrica. El tema té un marcat lirisme i un tempo que l'apropa al ritme de l'habanera de concert que encara es practica a la illa de Cuba. És Huellas en l'Arena i l'escoltarem per al grup Boira.

part de castells, com els explicava abans, també ens agradava, quan anàvem a la platja, deixar les nostres petjades i que després vingués una petita onada del mar i les esborrés. Aquesta vegada no l'hem esborrat, sinó que hem escoltat aquestes huelles en l'arena pel grup Boire. Igual que la peça que hem escoltat abans, Damunt la sorra daurada, la que escoltarem ara també ens parla d'històries d'amor que passen sobre l'arena i que ens la canta el grup Ben.

sobre l'arena el tema que hem escoltat interpretat per Ben Ford. Hem parlat i hem escoltat temes sobre la platja i la sorra. Ara els hi proposo escoltar-ne unes quantes sobre el vent. Per començar, una que ens parla de com bufa amb força. Ens la canta el grup L'Empordanet i diu «Cuando sopla fuerte el viento».

acabem d'escoltar per al grup l'empordanet aquest Cuando sopla fuerte el viento. I la següent és d'aquesta relació inseparable que tenen el vent i el mar. I així es diu aquesta peça, El mar i el vent, i l'escoltem per al Terral.

hem escoltat per el grup Terral, El mar i el vent. I amb aquest tema acabem el programa d'avui, on n'han cantat unes quantes de platja, sorra i també de vent. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i l'atenció. Fins la propera. Adeu-siau.

0: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
1: Fins ara hem escoltat El moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
2: Com cada setmana, Sons a Cau d'Orella, amb en Joan Brugués. Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: A la platja, escolteu a Radio Arrels, al 95.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels. És la una. Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
4: Radio Arrels, a tu i 95.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: El compositor rus Alexander Borodin va compondre a les estepes de l'Àsia Central el 1880 per festejar els 25 anys del regne del tsar Alexandre II. Es va estrenar aquell any a Sant Petersburg sota la direcció de Rimski-Korsakov. Ràpidament va ser un èxit popular també a la resta d'Europa. És una obra dedicada al venerat Liszt, que havia conegut 3 anys abans i que l'havia encoratjat amb admiració. La partitura porta una notació que comença dient: en una regió desèrtica de l'Àsia Central ressona per primer cop una suau cançó russa.

a les estepes de l'Àsia Central d'Alexander Borodin amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Nacional d'Ucraïna dirigida per Teodor Kuchar. La Sinfonia Espanyola de Lalo és una de les peces més celebrades del repertori dels violinistes. Eduard Lalo la va compondre el 1873, 7 anys abans que a les estepes de l'Àsia Central de Borodin que acabem d'escoltar. La va dedicar a Pablo de Sarasate, la gran star del violí, que la va presentar als concerts populars de París amb un grandíssim èxit. És un moment en què molts compositors francesos s'interessen per Espanya com a motiu per les seves obres. La Carmen de Bizet es va estrenar un mes després d'aquesta Sinfonia Espanyola de Lalo.

el rondó de la Sinfonia Espanyola d'Eduard Lalo amb Isaac Berlman amb la London Symphony Orchestra dirigida per André Previn. I els darrers dos minuts seran per Shostakovich i la dansa de la seva cèlebre Jazz Suite número 2.

0: la dansa de la Jazz Suite número 2 de Shostakovich amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Russa dirigida per Dmitri Yablonsky.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.

un somia en rius que portin a les ribes del Dorado, d'altres les fonts tan secretes de l'eterna joventut.

d'altres el llampec salvatge, roda amb tot el sang gral, uns l'Olimp inviolable, on no hi entra el mal d'aurora, d'altres un món fet d'androides.

miren bé. Gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna, gira, gira i miren bé. Un somia en el lleutacte de la mà del vell rei Mides, o potser l'arcana pedra del poder filosofal. D'altres guerres i croades contra els infidels malignes,

gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna, gira, gira i mira'm bé. Gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna, gira, gira i mira'm bé. Gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna,

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Salelles, 95.

En aquest món tothom plora dia i nit, si no les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies, mas ara ja canto i ric. Canto les glòries que espero per los treballs que passin, lo camp de les espines, les flors que espero collir. Companys meus de captiveri, no voleu cantar amb mi? Los que plorau entre els pobres, los que frisau entre els rics, los que els dies del desterro comptau per los del neguit. Los passos per les caigudes, los instants per los sospirs, los que estau amb lo front núvol, los que teniu lo cor trist. Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís? Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís? En aquest món tothom plora dia i nit, si no les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies, mas ara ja canto i ric. Canto les glòries que espero per los treballs que passen.

0: Esquitxos de jazz. Ràdio Arrels.
1: Música en llibertat.
2: Les mil i una rumbes es van cantant una nit per deu gitanos i cent

fem cara de saber i d'evitem paraules. I si per mala sort t'aborra un xerraire que t'explica com fa una sopa de peix,

Tot això per vos dir, és hora d'anar a casa. Abans de col·locar l'ull o d'adobar la brasa, pensem en el que hem dit, de prendre un nou fullatge, una fullatge.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Clarà i Villarac, 95.5.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Avui tornem a començar amb un moment important de la música, almenys segons les preferències de molta gent, seguint de tant en tant algunes llistes de preferències musicals, i trobem sovint aquest primer moviment, l'adagio del concert per violoncel d'Elgar. És una peça que va composar durant l'estiu del 1919, després de la guerra, doncs, amb tota l'angoixa, amb la desesperació de la postguerra. Pau Casals, Tortelier, Rostropovich, Yo-Yo Ma van enregistrar aquest concert, però sobretot és un concert popularitzat per l'enregistrament que va fer Jacqueline Dupré l'any 1965 amb John Barbirolli i l'Orquestra Simfònica de Londres pel segell EMI.

Bé, doncs el primer moviment, aquest adagio del concert per violoncel d'Elgar, amb aquest enregistrament considerat important, definitiu. Hi ha qui diu definitiu, sempre és un poc exagerat parlar de definitiu quan es tracta, com en aquest cas, d'un enregistrament. Jacqueline Dupré amb la London Symphony Orchestra sota la direcció de John Barbirolli, la violoncel·lista, ja sabeu que va desaparèixer molt jove, als 42 anys. Un poc més ràpid ara, un presto, serà el presto d'un dels quartets d'Haydn, del número 1 de l'opus 33. Haydn va escriure els seus quartets de corda d'aquest opus durant l'estiu i la tardor del 1781. Una sèrie de quartets que té diversos sobrenoms i el més comú és el quartet rus, o els quartets russos, perquè Haydn els va dedicar a Pau I de Rússia. Aquest presto l'escoltarem amb The London Fox Players.

És el presto del quartet número 1 de l'Opus 33 de Haydn amb The London Fox Player. D'aquest compositor austríac a un quartet d'un compositor català. El quartet en do menor se'n diu Per l'art d'Eduard Toldrà, l'escoltarem amb l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra sota la direcció de Gerard Claret. Toldrà el va escriure el 1914 i va obtenir el primer premi al concurs d'Olot 5 anys després. Escoltem, doncs, el quart moviment del quartet en do menor per l'art d'Eduard Toldrà, recordaré, amb l'Orquestra Nacional d'Andorra sota la direcció de Gerard Claret.

0: El quart moviment del quartet en do menor per l'art, se'n diu, d'Eduard Toldrà, del 1914, que hem escoltat amb l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra sota la direcció de Gerard Claret. Hem començat escoltant una peça contemporània d'aquesta que acabem d'escoltar, el concert per a violoncel d'Elgar amb Jacqueline Dupré, era de l'any 1919, i després hem continuat amb un presto ben alegre d'un quartet de Haydn.
1: Vin de Clàssica, Berenguer Ballester.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
2: Ràdio Arrels.
3: Pesilla de la Ribera, 95. Ja no...

3 i 4 de maig a Sant Salvador Atenco, Mèxic, es van produir incidents entre 3.000 policies i els camperols locals. En el dur enfrontament, va morir un menor d'edat. Es van produir 278 detencions i es van expulsar a 5 persones del país, entre elles les catalanes Cristina Valls i Maria Sostres.

0: l'amour et du grand.
1: Una proposta musical nord-catalana.

Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

Farem una balada que fermenti el vi dels cors, ens amoixi amb alè d'algues i mitenes del record. De rous lunars que amaraven la palla, l'asa i el bou, quan una verge era mare d'un infant que ens dava el nom. I tres prínceps que balcaven, tres dofins pels farallons, de carrosses que vejaven amb la peixalla d'un bol, i les conquilles negrades de les cobasses del port, quan les llances foren palmes i els apòstols pescadors.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
2: Ràdio Arrels.
3: A Pulvendres, 90.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Avui, segle XX. Comencem amb el compositor anglès Benjamin Britten. Tenia 26 anys quan Alemanya va ocupar Polònia el 1939. Era un declarat pacifista i va decidir exiliar-se als Estats Units. S'hi va estar fins al 1942, quan va tornar al seu país. Va passar pel jutge, que havia de decidir si l'enviava o no a combatre. I el jutge va dir que era millor que continués fent música. Britten havia anat a Barcelona l'any 36 per participar a un festival de música contemporània i allà va descobrir el concert per a violí d'Alban Berg, que el va incitar a escriure ell també un concert per a violí que escoltarem. És una obra que, segons el seu amic, el violinista català Antoni Brossa, és un homenatge a les brigades internacionals que van lluitar contra el feixisme a l'estat espanyol. Es va estrenar el 1940 a Nova York i va ser molt ben rebut per la crítica. Escoltarem el tercer moviment, no complet, i és que és massa llarg per aquests 20 de clàssica.

Al final del tercer moviment, el darrer, del concert per a violí Opus 15 de Britten amb Maxim Vengerov, amb Rostropovich dirigint l'Orquestra Simfònica de Londres. I ara Ravel. Ravel, que va néixer al País Basc Nord, de mare basca del Sud. Aquesta proximitat geogràfica amb l'estat espanyol podria explicar diverses composicions seues amb aires espanyols. El 1906 va fer la seva famosa Rapsòdia Espanyola. Dos anys abans havia escrit una suite per piano amb 5 moviments i a un d'ells li va posar el títol de Alborada del Gracioso. Són 5 peces dedicades a 5 amics, músics i poetes. La suite la va estrenar el seu amic, el pianista català Ricard Vinyes. Després Ravel la va orquestrar perquè li havia demanat Sergei Diaghilev, el creador dels ballets russos. És la versió simfònica que es coneix més.

0: Alborada del Gracioso, de Ravel, amb Sherman Walt, amb l'Orquestra Simfònica, dirigida per Seiji Ozawa.
1: Bin de Clàssica, Berenguer Ballester.

0: Esquitxos de clàssica. Ràdio Arrels.
1: Música en llibertat.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, em veig 93.1.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

botiguer. Que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els putors.

Res no és prohibit ni pecat quan la tarongina vola. No hi ha casa, no hi ha escola, platja, marge ni penyal on no deixi rastre el mal.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: El 1806, amb 25 anys, el guitarrista italià Mauro Giuliano deixa el seu poble i se'n va a provar sort a Viena, que era el centre musical europeu d'aquell moment. Li va costar poc que el reconeguessin com un guitarrista virtuós. Dos anys després d'haver arribat a Viena, escriu el que avui es considera el primer concert per guitarra de la història de la música. Quan el va presentar, va tenir molt bona acollida, tot i que la guitarra en aquell moment no era considerat un instrument de primera categoria.

El segon moviment del concert per guitarra de Giuliani amb Narciso Yepes i la English Chamber Orchestra. El primer èxit de Rossini li va arribar quan tenia 20 anys, el 1812, amb l'estrena d'una òpera bufa a l'Escala de Milà, el Barber de Sevilla. Poc temps després ja era el compositor més popular d'Itàlia. Després també ho va ser a Viena i a París, les capitals musicals de l'època. A Viena visita Beethoven, que té 20 anys més que ell, que li diu que, mentre existeixi l'òpera italiana, el Barber de Sevilla es representarà sempre. El Barber de Sevilla, aquesta òpera bufa que Rossini estrena a Roma sota la seva direcció. Escoltem un dels moments més populars, la cavatina de Rosina, i la canta Maria Callas.

La cavatina del Barber de Sevilla, de Rossini, amb Maria Callas, amb l'Orquestra Simfònica de la RAI. I acabarem amb 4 minuts de Fauré i una de les seues melodies més populars, la Siciliana, que primer va escriure per orquestra i després per violoncel i piano, que escoltarem. Més tard la va tornar a escriure per orquestra i la va incorporar a la suite Pelees i Melisande.

0: La siciliana de Fauré amb el violoncel·lista Gautier Capisson.
1: Vin de Clàssica, Berenguer Ballester.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Ràdio Arrels.
2: Música en llibertat.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia i cada hora en català. En un dia

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ara tenim el Club del Country amb Rafael Curbi a Ràdio Arrels.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Hi, this is Rick Trevino. A girl in a pickup truck is what every cowboy needs. Here goes.

0: Benvinguts, benvingudes al Revolta amb una nova edició del Club del Country, amb aquest especial que us muntem, amb aquestes dates de l'any. Però és que avui farem un programa especial en el qual els mateixos artistes ens donaran la benvinguda a totes les cançons del programa. Ho ha fet Rick Trevino amb aquest tema especial que escoltàvem, amb aquest I Want a Girl in a Pickup Truck, i també ho faran Ken Melons amb Jukebox Junkie. Soc Rafael Corbí i això és el Club del Country.
1: Hey everybody, this is Ken Melons, and here comes another honky-tonkin' tune by special request.

0: sonava Ken Melons amb el Jukebox Junkie, una de les seves cançons del 1994, i després la Stephanie Quayle amb Promise You Won't Feel a Thing, des del seu àlbum No Housewife, que va editar el 2009. La propera que ens acompanyarà serà la meravellosa Shania Twain. Ella ha editat el 2026, fa poques setmanes, el seu àlbum anomenat Little Miss Twain. D'aquí extraiem el tema I'd Feel Loving Me.
1: Hey everybody, this is Shania Twain. Here's another good rockin' tune by special request. If I-

0: Hem recordat un duet magnífic amb una versió d'un tema que ens cantava perfectament bé, meravellosament bé, Don Williams amb el seu moment, Lord, I Hope This Day Is Good, càrrec d'un àlbum d'homenatge que van realitzar els Bellamy Brothers. També hem escoltat el Club del Country, els Confederate Railroad, dels quals hem recordat amb el tema When He Was My Age, un dels seus senzills que també ens van acompanyar d'èxit a la seva carrera artística, que va ser realment magnífica, càrrec d'aquesta banda. I ja que parlem de bandes, què tal si escoltem també els Little Texas?
1: Hi, we're Little Texas.
2: And you're listening to Super Country, the greatest hits of all time.

0: thought you were my friend.
1: Presentant-nos tots ells les seves cançons, al llarg dels anys han anat col·leccionant moltíssims de missatges i de companyia de gent, com per exemple ho ha fet Little Texas amb el God Bless Texas, que tothom recordarà, o aquest tema de Joe Nichols del seu àlbum del 2022, després d'anys de no publicar-ne cap, quan va extreure aquest magnífic treball discogràfic que portava el nom de Good Day for Living, amb aquesta cançó a duet amb Blake Shelton, I Got Friends That Do. Seguim i ho fem recordant la música d'en Doug Stone.
2: I'm Doug Stone and here's one from my new CD.

0: Han estat els moments i les bones cançons de gent com Doc Stone. Us ho comentava amb una de les peces que ens ha acompanyat, i atenció, perquè aquesta era una peça regravada d'un dels seus èxits anteriorment. El 2023 ens va portar novament aquest tema que havíem escoltat, la peça anomenada Why Didn't I Think of That. Estàs amb el Club del Country, avui en especial Ramanetes, amb gent com Joe Di Messina, que ens aportava aquesta cançó Where the Cowboys Ride, que pertany al seu àlbum de 2023 26 Bridges, aquests ponts, després de temps de no portar-nos música, així ho va fer. I des del 2019, ara escoltarem una cançó que ens obsequiava la cantant, la protagonista de The Boys, amb el seu moment i aquelles temporades, anomenada Gracia Harrison. Aquest senzill portava el nom de Civil War.
1: Hey, this is Gracia Harrison and more of the country you love next.

0: personatge que va tenir el seu èxit amb el seu moment, amb aquell únic número 1 de la seva carrera, el Just Got Started Loving You del 2007, i que ens presentava el que és el seu darrer treball en solitari, un disc que encara no ha vist la llum, però sí un senzill, que és aquesta cançó de finals de març de 2026, la cançó anomenada Overthinking. Després també ens ha portat un duet que valdrà la pena escoltar amb una cançó a finals de juny d'aquest mateix 2026, al costat de la Chrissy Poland amb la cançó Wild Horses. I a més, novetats per James Otto, perquè s'ha anunciat tan darrerament que ell serà qui portarà a partir d'ara la veu solista en la formació de Mavericks després de la mort d'en Raúl Malo. Per tant, tindrem nou vocalista amb els Mavericks. Ara és el torn d'escoltar el Club del Country, la Joana Mosca.
1: Hi, this is Joanna Mosca, and you're listening to Hometown Country.

0: Fantàstica la companyia, la presència també amb el nostre programa de The Wilkinsons, tot recordant aquest de Yodeling Blues i abans de la fantàstica canadenca amb una de les seves cançons més recordades, Take It Like a Man, Michelle Wright. Acabem el Club del Country avui, però no sense la darrera presentació d'en James Robert Webb, del tema Honky Tonk Revival. Fins la setmana que ve al nostre Club del Country.
1: Hi, this is James Robert Webb, and you're listening to Today's Hot Country Music.
2: Head on down to the honky tonk.

0: friend, have you made Mickey Gilley your personal favorite?
1: Fins ara hem escoltat el Club del Country amb Rafael Corbí a Ràdio Arrels.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
6: Good evening. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts on your radio. Benvinguts, benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica avui amb els nous llançaments a la recta final de l'estiu 2026. Comencem amb l'obra, l'ombra allargada del Vinnie Reilly al vespre, amb el tema extret del retorn de Durruti Column, l'àlbum Renascent, editat el passat 31 de juliol. I aquest és el tema Your Shadow in a Evening, Durruti Column.

All they see is fire. Dorothy Column, tot el que veuen és foc des de Manchester. Aquesta banda, formada a 1978, han creat un so personal i intransferible. Amb aquesta flama encesa, a la guitarra tenim el Vinnie Riley, el Bruce Mitchell a la bateria i el Keir Stewart als teclats. I ja continuem amb el nou treball dels Interpol, This Mirror Waits a Tone, un mirall que reflecteix la melancolia des de Nova York amb Interpol.

Sudden, la veu del Paul Banks i les guitarres del Daniel Kessler ens acompanyen aquest vespre a la connexió eclèctica amb els nous llançaments a la recta final de l'estiu 2026. I aquests són els escocesos Trash Can Sinatras. La banda formada a Irvine fa 40 anys ens presenten l'àlbum Ever the Optimist, malgrat la mort del seu guitarra John Douglas.

Ever the Optimist. Posem bona cara al mal temps en The Crash, The Trash Can Sinatras. Aquesta és la banda d'Irvine, com us deia, van perdre el seu guitarra 3 dies després de l'edició d'aquest, el seu àlbum, anomenat Ever the Optimist. És, podem dir, moments difícils quan hem de superar-nos i posar, bueno, melodies memorables per sobreviure. I ara continuem amb el que era el fundador de House Martins i també posteriorment de Beautiful South, el Paul Heaton, des de Hull, una localitat anglesa, ens porta una cançó trista i demandes judicials. El cantant de, com us deia, de House Martins, posa banda sonora a les misèries de la vida quotidiana amb aquest disc Genius, editat el 21 d'agost del 2026.

contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

Jet Black Sky és el tema que escoltem de Paul Heaton des del seu Genius, el tema de l'àlbum editat aquest 2026, editat el 21 d'agost. I mirem cap endavant, ja es fa fosc aquest vespre i ja avancem cap a la tardor amb l'incombustible Paul Heaton. Ja passem ara seguidament a Sanctuary Park, el nou disc dels Jayhawks, la banda formada a Minneapolis, a Amèrica. Després de 4 dècades, segueix creant paisatges inspiradors amb aquest nou disc, el Sanctuary Park, The Jayhawks.

American Midnight, de Jayhawks. La banda formada a Minneapolis segueix activa amb el seu ADN, el seu estil melòdic i atemporal, amb el seu nou disc, el Sanctuary Park. I ja és temps, el temps passa inexorablement, i només els genis com en Johnny Marr capturen l'espírit del moment. Aquest és l'anticip del seu nou disc, el Age of Everything, l'edat de tot plegat, des de Manchester, Johnny Marr.

Spin, girant com un àtom a l'univers emocional del Johnny Marr, el guitarra de Smiths, connecta al vespre. Aquest és un tema inspirador del seu, un anticip del seu proper àlbum que s'anomena The Age of Everything. Tot plegat té una edat i aquí continuem fent anys. All Forgotten, oblidem a vegades per reiniciar una nova estació. Aquest vespre en companyia de Mr. E, Mark Oliver Everett, Eels All Forgotten.

0: Cup in Hand. Amb el cap cot i demanant perdó des de l'àlbum Cookie Happen, tot passa. I de fet, continuem evolucionant aquest vespre a la connexió eclèctica amb el sisè àlbum dels Hills, que s'editarà precisament a l'octubre del 2026. I aquí arriba Lamb Chop, amb la veu de Kurt Waldner, Punching the Clown, donant un cop de puny al pallasso amb el retorn de Lamb Chop aquest 2026, en companyia, i diguem que té altres músiques al seu costat, i ens presenten aquest 17è àlbum després de 30 anys a la carretera, Lamb Chop.
1: I'm a drifting, you was catching your breath, gonna be all right. Show me how, show me love, show me how to feel

Chicago. Lanchop, amb aquest tema, van passant per les ciutats, van passant per tot arreu, fins i tot per Barcelona, però Chicago no, no, no. De fet, aquí és una crítica al que s'entén com a la societat americana actualment, governada per gent impresentable, vull dir, com el Trump. El títol d'aquest àlbum és Punching the Clown. Donant un cop de puny al pallasso es refereix al Trump. No tenim res en contra dels pallassos, simplement aquells que no saben, poca broma amb aquesta gent. I en definitiva tanquem aquesta connexió, desapareixem aquest vespre amb el Beck, amb el seu anticip de l'àlbum Rides Lonesome. Lonesome vol dir conduïm en solitari per les zones de la vostra ràdio i desapareixem amb el Beck. Bona nit i bona sort. Be good.

0: Ràdio Arrels.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.

de vi i un poc de llet i un poc de pau i un poc de pas i un poc de pes i un poc de pis i un xic de niu i un xic de pit i un poc de pa com un xic de sou i un xic de xec.

0: Ràdio Arrels.
1: A Puigbalador, 93.1.
2: Em creuràs si et dic que t'estimo, si et dic que de nit ets el que m'imagino. Al meu costat, bufant-me el front perquè els malsons marxin.

un estadi ple. Així

0: 啥？Apreciadíssima becària, agafi llapis i paper i anoti el que tot seguit li diré. Vostè i jo hem mantingut contactes digital i ens hem entès digitalment, però sempre a través del dígit, no del dit, no dels cinc dits, dels deu, qui sap si els vint.
1: I entre els dos, 40.

0: dits erudits.
1: Fa riure entre dents.
0: 20 dits inaudits.
1: Apreciadíssima becària, heus aquí una cosa de la qual, per molt que ens pugui fer delir, mai no podrem gaudir. Si quan entrem en contacte digital, ho seguim fent amb el dígit en lloc del dia.